An tullin vi kiri des tabert pinnigav brain feel freelig sa charde. Se, ha mide fille entro saman ele Willie Clancy, agus os rodeg Willie mide dinuv kelure eren schachten gleir, ni chasting pisa le sa heint. Fun maul hage, fun avran on deir sa tire, da rax av baan, agus ha kuplu rilig en ieg. Mara durt, Willie Clancy o inoisle.